0: ancora voi. 6023.
1: Cé chowrig le hórpan le nuv a hógáil. Ní in stúdi agus conairí ó bháin i bhí ann. Bhí dína geist. Dé fíor de gach céim i dro lán fartú na hórpa, tá dína éirnar, a chosin an dén lahas, a chuir ceart an dine chun cíng, agus a chowrig le tíre a hórt níos gurida a chéile. Chun ahanda sa hórt don chóir sin, Tá idirealú nó crothaithe ag Parliament na Hórpa ar dugtar Bord Fiúntais na Hórpa. Sin chéad an óir hivíalta dá le héad a bhrán institiúd de chuid an éantais. Tá na chéad vóteoirí fógartha ag uachtaráin Parliament na Hórpa, Roberta Metsola.
2: Europe has always been built by remarkable...
1: Thug mná agus fir úntacha an Árap. A raibh sé de bhisneacha co airí as ciún ar stara choirí. Dailtí a gúna, bacaní a bhrise, deachtóirtaí a hraskart, agus géarchéimna a hárú, chun difra dhéanamh dár mórain, agus chun tóchaí níos fear a hógant. Ba cheart tomantas tógála son na hórpa a chéalúra, agus siad é an fá ar bhunaigh an farmant sa, Bord Fiúntais na hórpa, chun a nóir a chuirt dóibh siúd a chreid, ní hamhaint san Árap, ach a chuidigh lena hógáil.
2: But who helped build it?
1: Léirí an liste na bhaitóirí an ilionamid slite ar féidir le daoine chur leis an Árap. Ngach réimse ón bolitíocht agus an taileoireacht, rí ceart an duine agus an ólaíocht agus cultúr. Sé an gradam is airde ná cóilte iridir Bord Fiúntais na Hórpa. Brunach é ar iarsheansléir na Gearmáine Angela Merkel, ar cheannaine den leathais na Pólainge agus iaróchtrán Lech Valensa agus uachtarán na Húcráine, Vladimir Zelensky. Aithní ag rain ceannairí agus persantachtaí eile mar cholltaí an óracha nó mar cholltaí Bord Fiúntais na Hórpa. Ina measc, tá iar ar uachtarán, polaitóirí, daoine déanúla, óolaithe agus ealaíontóirí a chur go mór le luachan agus lán fartú na Hórpa. Ina measc, tá iar uachtarán na hÉireann, Mary Robinson, Cócra Déanúil, José Andrés agus Cóltí U2. Crothaíoch an gradam in 2015, chun 65 bliana de dhearbhú siúman a chéalúra, trá bhaistear gur fuar leathan mar thús fuinte don éantas Árpach mar a sóil dóing in Iove. Ó tá níos mó geist leis an éantas ná an stiúdaí nó Bártais, ina hántasan sin scéal na daoine a chreidán agus i dhéné. Si Parliament na Hórpa a chun an pudchréile sa a de láthair, tá tilolais ar fáil ar thiobh gréasáin na Parliamenta.
3: Em 2005, por ocasião do 60º aniversário da libertação de Auschwitz, uma resolução das Nações Unidas designou o dia 27 de janeiro como o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. A palavra Holocausto é de origem grega e significa sacrifício pelo fogo. É utilizada para descrever a perseguição e o subsequente assassínio em massa de 6 milhões de judeus europeus por parte do regime nazi e dos seus parceiros. Neste podcast, vamos explorar a história do que aconteceu na Europa antes e durante a Segunda Guerra Mundial. O antissemitismo já era um elemento central da ideologia nazi antes de chegarem ao poder. Mas a era do Holocausto começou em janeiro de 1933, quando Adolf Hitler e o Partido Nazi tomaram o controlo político na Alemanha. A partir desse ano, os nazis começaram a aplicar uma política estatal de repressão contra os judeus, que consistiu em roubar a sua propriedade, privá-los dos seus direitos e retirar-lhes a cidadania. Durante o pogrom da Kristallnacht, de 9 e 10 de novembro de 1933,